0: a su jugosidad y un sabor inolvidable. Guayú de Finca Santa Rosalía, la mejor carne del mundo. Encuéntrala en grandes superficies y en fincasantarosalía.com.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
3: Herrera en COPE.
4: La mañana.
5: COPE Catalunya y Andorra.
4: Estàs informat.
6: I el que passa a Catalunya és que encara cueix el suspès de matemàtiques a la selectivitat. I ara, un nou informe, en aquest cas de la Fundació Equitat.org, alerta de la cronificació dels mals resultats acadèmics. Un exemple el trobem en la taxa de graduats a l'ESO, que ha caigut del 93 al 87% entre els cursos 2019-2020 i 2023-2024. I quines són les causes d'aquest retrocés? Doncs, segons aquest informe, bona part s'explica pel pes de l'origen social i les desigualtats. El sistema no és capaç d'afrontar les desigualtats a les aules i aquesta realitat s'acaba convertint en un llast, com explica la Mònica Nadal, directora d'investigació d'Equitat.org.
7: Qui ets i d'on vens explica bona part dels teus resultats, més que en altres sistemes educatius. En un context en què les desigualtats han crescut, tenim uns nivells de pobresa infantils molt elevada i de complexitat social a les aules creixent, el fet de que aquest origen expliqui bona part dels resultats i que aquest gruix de població sigui cada cop més important a l'escola, llastra la millora del sistema educatiu.
6: I mentre no s'abordin aquestes desigualtats, diuen, no s'aconseguirà una millora dels resultats educatius. Per això, des de la Fundació Equitat aposten per incrementar els recursos, especialment als centres més complexos i amb alumnes més vulnerables. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, gairebé són les 7:22 d'aquest dimarts, en què continua la calor intensa, bona part de Catalunya. El dia començarà amb domini del sol, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i al Prepirineu, que també poden afectar l'interior del quadrant nord-est i fins i tot poden arribar a punts del prelitoral. Es podran formar alguns ruixats i tempestes localment moderades. A la resta predominarà l'ambient assolellat. I pel que fa a les temperatures, les màximes tornaran a superar els 30 graus a pràcticament tot el territori. La calor serà més intensa a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on els termòmetres podran enfilar-se fins als 37 o 38 graus. Tenim ara 28 graus a Barcelona, 25 a Tarragona, 21 a Lleida, 20 a Girona i 15 a Andorra la Vella. El Ferran Arandiga t'explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia.
8: Bon dia, doncs comencem la jornada amb un accident a l'A2 que ens deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona, que deixa formant retencions intenses ja des de Sant Andreu de la Barca, unes cues que també arriben fins al terme de Cornellà de Llobregat. També a la B23 i a l'Antitud, al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, amb cues de retruc a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi. A la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, també tenim retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès tenim congestió a la B7, a Barberà i Montmeló en sentit sud i també a Barberà i Mollet en sentit nord. A la C58 té retencions intenses també des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
6: 5 persones han mort a les platges catalanes des de que el passat 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. 3 de les víctimes eren menors i van morir, recordem, en una zona de roques a la platja de la Rabassada de Tarragona. Arran d'aquest greu episodi, la Guàrdia Urbana de la ciutat vigilarà amb drons les zones de roques del litoral per evitar que ningú salti al mar en llocs restringits. Alberto La Cueva, sotinspector de la Guàrdia Urbana de Tarragona, reconeix que fins ara les multes no han funcionat.
9: La idea és, arran d'aquesta incidència, doncs, poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
6: I l'alerta de professionals sanitaris d'un hospital de Sabadell ha destapat a Catalunya dues xarxes de tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual. Una operació conjunta de Policia Nacional i de Mossos ha permès alliberar 6 víctimes i detenir 23 persones. La investigació va començar, com dèiem, arran de la perícia d'una doctora de Sabadell que va detectar indicadors de tràfic d'éssers humans en una jove i va activar els protocols. La Policia Nacional, al seu torn, també va rebre dues denúncies relacionades amb tràfic d'éssers humans i a partir d'aquí es van estirant el fil. La xarxa estava formada per dos grups criminals, un d'espanyol i un altre brasiler, que en diferents pisos fomentaven la prostitució low cost. Per algun dels immobles hi van arribar a passar més de 100 homes en menys de 72 hores, com explica el sotinspector dels Mossos, Luis Moreno.
3: Fa venir a molts més clients que un prostíbul normal. També us imagineu que tot el que sigui low cost, és al final estalviar despeses d'un altre lloc. I les condicions en les que estan aquestes dones, que estan amagades a pisos o a casa, ja són dolentes, doncs si afegim el concepte low cost, encara doncs estan una miqueta més.
6: I també t'expliquem que l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir d'avui els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, i tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia acusa Vergés i Argimon de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Mentrestant, les associacions de Guàrdia Civil i de Policia Nacional, Jucil i Jupol, respectivament, reclamen 3 anys de presó i 15 d'inhabilitació. Les defenses dels excàrrecs de Salut neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris estrictament sanitaris. I els esports, pendents avui del calendari de la Lliga. Víctor Navarro, molt bon dia.
10: Bon dia, avui se sabrà tot el calendari de la Lliga, de primera de segona divisió, a les 8 del vespre, sorteig a Madrid, d'un calendari que afecta, evidentment, al Barça i a l'Espanyol a primera divisió, però a segona divisió també al Girona, al Sabadell, que torna a la categoria 5 anys després, i a l'Andorra, els 5 equips que veuran quin és el seu calendari per aquesta temporada. A més, avui també, a Wimbledon, debuta Paula Badosa, engega aquesta temporada d'herba a Londres, contra Emma Navarro, la nord-americana, a la primera ronda i no jugarà abans de les 3 de la tarda. Bé, Paula Badosa, després de dues victòries consecutives per primera vegada en mesos i derrotant a una top 10 com és Coco Gauff. El tour de Marcel Granollers en dobles, com sempre amb Horacio Ceballos, serà demà dimecres dels dos vigents campions de Roland Garros. I a més, el Futbol Club Barcelona avui anunciarà que Andreas Christensen renova per dues temporades, que Ansu Fati es ven al Mónaco per 11 milions d'euros i també presentarà la seva nova samarreta de la d'aquesta propera temporada a partir de les 9 de la nit.
4: Herrera a Cope.
5: Cope Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
11: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93265-1155, 93265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
12: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
13: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
12: Si con las humedades te las tienes que ver.
13: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
14: Murprotec. ¿Sabías que la curvatura peneana puede afectar a tu confianza y calidad de vida? En Clínica Masculina Europea incorporamos una nueva tecnología focal, mínimamente invasiva y sin cirugía en muchos casos. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
15: Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
16: 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
6: Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon matí.
17: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.

0: en COPE.
1: Estar informado.
0: Esta temporada han pasado muchas cosas.
2: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
3: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
1: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
0: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
1: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
4: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
5: Verisure.
6: Sí.
5: En algunas circunstancias...
6: Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
5: Sobran las palabras.
6: Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
5: Y a veces, hasta las personas. Oh. Mr. Majestic.
7: He venido a matarte.
6: ¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
5: Y fríamente sin motivos personales.
6: Matar simplemente entra dentro de las normas de supervivencia.
5: Dos de Charles Bronson.
8: ¿Cuándo estallará?
6: Exactamente... ahora.
5: El domingo a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
9: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
10: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
11: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
12: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
13: La información y el entretenimiento sin complejos.
14: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
15: Este verano, Telecinco a todo color.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
16: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
17: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estic parlant ja des de Catalunya. Com sempre, és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Mira, avui posem el focus sobre la taula en dos temes, que d'una manera o d'una altra dibuixen el futur del nostre país. D'una banda, el futur tecnològic i industrial que truca a la porta de les nostres comarques i de l'altra, el futur més immediat, el de la base de la nostra societat, el que comença a les aules. D'aquí uns minuts viatjarem fins a la Ribera d'Ebre perquè analitzarem els detalls i l'impacte que podria tenir la possible construcció d'una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. És un projecte de dimensions colossals que obre tants interrogants com oportunitats estratègiques per al territori. Però abans de mirar cap a aquesta revolució digital, hem de mirar cap a la realitat de les nostres escoles que viuen un moment de màxima alerta, altra vegada. El sector de l'escola d'iniciativa social llança un avís desesperat. El nou Reial Decret Estatal que planteja una reducció de ràtios a l'etapa de 0 a 3 anys podria provocar una tisorada històrica amb la pèrdua de més de 16.000 places i el risc de tancament de centenars de llars d'infants si el govern no assumeix el cost de la mesura. Per parlar d'aquest impacte crític i desgranar el profund malestar del sector, avui tenim una veu autoritzada. Parlem amb la Meritxell Ruiz, és l'actual secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i qui va ser consellera d'ensenyament de la Generalitat entre els anys 2016 i 2017. Des de la seva profunda experiència, a veure si podem entendre quina és la magnitud d'aquest pols amb l'administració. Meritxell, què tal? Bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
17: Perquè una mesura que, sobre el paper, busca millorar la qualitat educativa, com és la baixada de ràtios, que és el que es demana moltes vegades, s'ha convertit en una amenaça tan greu que podria fer desaparèixer fins a 16.200 places a Catalunya?
18: Doncs perquè es parla molt de baixada de ràtios, però en cap cas es parla del finançament. I aquest és un problema de finançament. Ho hem vist amb altres mesures, no? Polítiques, com per exemple la llei de la dependència, que garanteix drets, que està molt bé, però que no venen acompanyats dels recursos econòmics suficients. I hi ha d'haver responsabilitat en quan fas decisions.

0: públiques, quan prens decisions públiques, has de tenir els recursos necessaris per poder-hi fer front.
1: Clar, entenc que si redueixes la ràtio, però el nombre global d'alumnes és el mateix, s'han de crear noves línies, no?
0: Clar, aquí hi ha dos temes. Un, d'espais, no? És a dir, ara per cada llar d'infants, imagini's una llar d'infants petita que té tres aules. Mm. Em passarà a tenir 3 i 3, 6, 9. No hi ha espai, és a dir, no s'han dissenyat les llars d'infants per aquesta mesura. Per tant, una mesura d'aquesta ha de tenir consens, ha d'anar ben pensada, ha d'anar acompanyada de recursos... i sobretot ha d'anar consensuada amb tots els sectors.
1: Uh-huh. Alerteu que el problema, bé, com deies, és l'espai físic. Clar, moltes estructures ja estan creades, ja estan estabilitzades, ja estan equipades, però clar, el tema econòmic, clar, si tu has de fer una línia més, anem a suposar que sí, que tens espai. Clar, s'ha d'equipar l'aula, s'ha de contractar personal i això directament ha d'afectar a les famílies, que són menys a mantenir doncs una aula oberta, no?
0: Clar, nosaltres, abans de situar-nos en aquesta posició, el que volem és que el govern espanyol doncs determini això com anirà finançat, perquè és evident que si no hi té una repercussió directa en els costos de qualsevol llar d'infants, però no només concertada, també pública. Mm. És a dir, on abans tenies 8 alumnes, ara en tindràs 4, per tant vol dir que aquests 4 d'aquesta aula els has de posar en un altre grup, amb totes les despeses que vostè ara deia que s'havien de fer front, no? I els nous professionals que has de contractar per aquesta aula. El que sap greu és que al final aquestes decisions vagin a parar sempre a la manca de finançament, no? Uh-huh. I per altra banda, també hi ha un repte important al que no s'ha donat resposta, i és si hi ha una manca de places de llars d'infants per garantir que tot alumne pugui tenir una plaça, aquesta mesura això no soluciona, perquè el que fa és, pels mateixos alumnes, duplicar o triplicar, en el cas d'I2, per exemple, el nombre d'aules. Però en cap cas el que fa és incrementar les places.
1: Clar. Teniu por pels llocs de treball dels docents d'aquestes escoles?
0: Evidentment, perquè si això no és sostenible, vol dir que tu hauràs d'acomiadar perquè hauràs de tancar la llar d'infants. I les llars d'infants en aquest país són iniciatives socials, és a dir, són o bé escoles, en el nostre cas tenim 118 escoles, gairebé 120 escoles que tenen incorporada les llars d'infants, però també petits projectes educatius de famílies o fins i tot professionals que han fet la seva pròpia llar d'infants, que és evident que això no ho podran mantenir. I ens preocupa que no tenim resposta, no?, per part del govern espanyol de com es farà front en aquesta situació que ells mateixos volen crear. Per tant, el que demanem és que si això ha de ser així, vingui amb els recursos necessaris.
1: Ara mateix, Meritxell, se m'estaven posant els pèls de punta perquè t'estava escoltant i em parlaves de que ja hi ha manca de places avui en dia, però que a més teniu por perquè, bueno, pels llocs de treball que puguin disminuir. Això farà que hi ha molt potencial alumne de 0 a 3 anys que es quedi sense plaça, o podria fer això?
0: És aquest el perill, no? I la por que tenim. Per això necessitem respostes ràpides, perquè de la mateixa manera que s'ha posat amb tanta contundència damunt de la taula doncs aquesta baixada de ràtios, nosaltres en cap moment hem sentit parlar de finançament. Ah. I això depèn dels municipis, això depèn de les comunitats autònomes, això depèn de les famílies que tenen una plaça o que paguen una plaça en una llar d'infants d'iniciativa social, i en aquest sentit no hi ha resposta. Per tant, és molt urgent donar-hi resposta en això, no?
1: Clar. Com a exconsellera d'ensenyament, coneixes molt bé l'equilibri de poders. Per què considereu que aquest Reial Decret espanyol envaeix les competències de la Generalitat?
0: Doncs perquè per Estatut d'Autonomia i també per la Llei d'Educació de Catalunya el que es diu és que la competència exclusiva per determinar les ràtios és de Catalunya. Per tant, el Ministeri no hauria de posar-se en la regulació de ràtios. De fet, ha sigut així, és a dir, una cosa és que hi hagi un marc comú, com a moltes altres coses, i l'altra és que t'imposi una ràtio, sobretot t'imposi una ràtio quan és la comunitat la que ho ha de pagar i sense possibilitat de flexibilitzar-ho. Uh-huh. O de fer altres polítiques que a vegades tenen molt més sentit, no? A Catalunya estem vivint doncs, una situació social molt complexa i hi hauria mesures que podrien garantir una millor equitat, però aquesta mesura tampoc reconeix. És a dir, tota l'evidència internacional ja diu que baixar les ràtios indiscriminadament a tot arreu, dos coses. Un, és una mesura tremendament cara, com ho estem veient, i dos, és ineficient, perquè el que ha d'anar és una reducció o un increment de recursos, una reducció de ràtios en aquells centres amb més complexitat, no generalitzada a tot arreu. I més en una situació de recursos públics limitats, que és el que tenim, no? És a dir, tant de bo tinguéssim tots els recursos del món, però com que no els tenim i són limitats, hem de decidir molt bé on posem els recursos. Si em permet, per exemple, si volem que en entorns socials vulnerables tots els alumnes vagin a les llars d'infants, que això no passa, perquè justament aquestes famílies, com que les mares, malauradament les mares són les que estan a casa, molts no hi assisteixen. Per què no fem uns serveis com una llar d'infants on també hi puguin anar les mares i els pares? I aprofitem per donar estratègies de criança en aquestes famílies, que comencin a aprendre un idioma que moltes vegades no poden conèixer fins al cap d'uns anys perquè estan a casa cuidant els nens. Garantim que aquestes, sobretot dic mares, puguin sortir a relacionar-se amb altres mares, amb els professionals de les llars d'infants. És a dir, hi ha polítiques que garantirien molt més una equitat que no per aquesta.
1: Això ho heu proposat, Meritxell?
0: Bueno, això és una cosa que ja fa temps que anem posant sobre la taula, però evidentment no és competència nostra, diguem-ho així. No?
1: Però no s'està fent.
0: No s'està fent.
1: És que em sembla una idea brillant, però vaja, no sé, perquè clar, tornem a xocar amb el mateix, falta de recursos.
0: Sí, bueno, a vegades no és només falta de recursos, és a dir, quan tens recursos has de pensar molt bé en què els dediques, no? I el que està demostrat ja a nivell de recerca és que els recursos situats en aquells entorns més vulnerables, però ben situats, és a dir, no de qualsevol manera, tenen molt més bons resultats que situats genèricament a tot arreu.
1: Quina resposta espereu del govern català?
0: Clar, aquí és una proposta del govern espanyol, per tant, és el govern espanyol el que ja ha de donar resposta i, si més no, el que ja estem parlant amb el govern català és econòmicament com sostenim aquesta decisió.
1: Ja, però ja heu viscut com s'ha acabat el curs escolar. Vaja, vull dir, jo crec que està més crispat que mai i, a més, hores d'ara no s'ha arribat a cap acord, parlo de professors de primària i secundària, i es preveu un començament de curs, doncs, escalfat també. Si sumem això, és que em dona la sensació que la Generalitat no... O no sap per on començar o se li acumulen els problemes.
0: El sistema educatiu està en un moment molt complex i això donaria per una altra xerrada entre vostè i jo, perquè és un tema que va molt més enllà de l'escola. Jo, permeti'm dir, primer, posar en valor la gran tasca que s'està fent als centres educatius i als seus professionals, i dos, que fa temps que els professionals de l'educació han de donar resposta a reptes que no són educatius. I això és el que col·lapsa els centres, és a dir, quan des dels centres estem fent de serveis socials, per donar menjar als nens que a casa seva no en tenen, per fer tots els papers de les beques que a casa seva no poden fer, quan estem fent de psicòlegs, quan estem fent fins i tot de psiquiatres amb tots els problemes de salut mental, quan estem fent tantíssimes coses, un, sobre les quals no hauríem de ser competents, i dos, sobre les que no tenim formació, no és el mateix estudiar magisteri que estudiar psicologia o psiquiatria o treball social. I això, en el fons, és el que està saturant els centres. Això amb determinades polítiques que no venen acompanyats dels recursos necessaris. No? Per tant, és complex el que està vivint el sistema educatiu. Però dit això, s'està fent molt bona feina dins del sistema educatiu per intentar donar resposta a coses que no són responsabilitat nostra. És a dir, jo sempre dic, els serveis socials no sempre són assequibles perquè estan col·lapsats, però a l'escola el nen t'hi arriba cada dia i l'has d'atendre, i no pots no atendre'l, no? I al final estàs fent moltes més coses que no és la teva pròpia funció com a docent i pel qual estàs preparat, i això tensiona moltíssim.
1: Doncs, Meritxell, busquem un altre dia, ja a la tardor, si cal, i en parlem, perquè tu vas ser consellera fa 10 anys d'ensenyament, I crec que és una veu autoritzada per parlar de com ha evolucionat amb aquests 10 anys i la situació en la que ens trobem. Però vaja, avui Avui hem posat sobre la taula aquesta primera etapa de 0 a 3 anys que, si voleu, a nivell de contingut potser no és tan important, però a nivell d'agafar hàbits de... I a més em sumo també al tema de fer partícips als pares, d'agafar hàbits d'anar a l'escola, d'ensenyar i d'agafar certs hàbits d'autonomia a casa i a l'escola. Crec que és una etapa importantíssima, per tant l'hem de cuidar i vaja, l'hem de tirar endavant el millor possible. I per això avui hem parlat amb la Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i estan molt preocupats per aquesta... Bueno, per això que ens ve a sobre, amb aquests canvis a l'etapa de 0 a 3 anys. Ho seguirem de prop. Meritxell, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies, adéu, bon dia.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Meritxell. Déu-n'hi-do com està la història. Atenció si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol. Amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, hi haurà afectacions importants a la mobilitat. Mira, el dia 4 a la ciutat de Barcelona. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I el dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta els canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte sempre amb antelació.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
5: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
6: Brasa d'excel·lència a la zona alta de Lleida, amb la millor selecció de carn, peix fresc i marisc. El teu dinar o sopar en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador, al carrer Alfred Parenya número 7. Reserves al 614 36 66 34.
7: En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
8: Hemos de aplicar análisis relevante a la realidad.
9: Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
10: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
11: ¡Claro que sí!
10: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
12: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
10: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
13: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
10: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
14: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
10: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Doncs...
1: I això pues ho aconseguirem.
0: Sí.
1: Ho aconseguirem però... amb sentit comú.
0: Doncs el debat sobre la mobilitat i la seguretat sobre dues rodes torna a estar sobre la taula a les portes d'un canvi normatiu que a Catalunya neix amb polèmica. El Jaume Alguersuari, expert en motos i vicepresident de Motoristes per Barcelona, ens ha posat sobre la taula el per què això s'hauria de tirar enrere i, de fet, faran esforços perquè almenys es reconsideri. Jaume, gràcies per atendre'ns. Que hi hagi sort.
1: Escolta, gràcies per trucar. I mira, avui tenim reunió de l'Observatori a l'Ajuntament i aquest serà un tema principal per resoldre-ho amb un contacte directe amb les autoritats, que de moment jo estic convençut que ho han fet de bona fe, t'ho dic en sèrio, però que no s'ho han mirat prou.
0: Clar, clar. Jaume, que vagi tot molt bé.
1: Vinga, una forta abraçada a tots.
2: Esta temporada han pasado muchas cosas.
3: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad.
4: Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
5: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
2: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
5: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
6: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
7: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
8: Verisur. ¿Aún sin vacaciones? Reserva al mejor precio. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Y con tu tarjeta El Corte Inglés las puedes financiar hasta en 12 meses TAE 0% sin intereses. Hasta el 31 de julio por compras superiores a 300 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en viajeselcorteinglés.es.
9: Cada día tomas decisiones muy normales. Disfrutar tu café donde siempre, guardar el pan a tus clientes favoritos o escuchar ese tema que te flipa en bucle. Tan normal es como ser cliente de Unicaja. El banco que está junto a ti haciendo más grande lo normal. Hazte cliente en unicaja.es.
10: AD Tecnológico, Nutrición y Dietética, Marketing y Comunicación, Educación Infantil y Primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
11: Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
12: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat. That don't impress
0: me much. Doncs apa, 8 minuts i escaig i ens plantem a 2:15. És el moment en el que... Mira, ho estem agafant de costum. No serà que fa mal temps, les coses com siguin, però enviem el company Pol Matavaques cap al carrer a veure què està passant. I avui li he dit, escolta, el tour el tenim ja aquí, a sobre. Però és que abans, el dijous, comença... ja amb la presentació dels equips. O sigui, encara no correran, això ja serà dissabte, però dijous ja tenim presentació dels equips i, per tant, portarà afectacions, això. Ho faran a l'Avinguda de Gaudí i jo no sé com estan els comerciants de la zona i els veïns. Pol Matavaques, què tal? Bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Doncs mira, hem sortit i hem passat una mica de calor, també.
0: Clar, sí, no, però això ho deia, dic que... Bueno, ja, també hem d'hora, no ara. Al migdia, però és igual. Estem en època de calor. Escolta, com ho porten, això? Perquè, clar, venim de la visita del Papa de Roma, del Sant Pare, i ara, clar, ara aquesta altra història. Què t'han dit?
14: Doncs mira, l'ambient és una mica el mateix que ens trobàvem amb la visita del Papa Lleó. Està molt bé l'esdeveniment, és molt important i que el tour passi per aquí és una alegria pels veïns, pels comerços, però clar, hi ha afectacions. Posem una mica de context, si et sembla, primer de tot, amb el dijous. El dijous, la presentació dels equips, per entendre'ns, seguirà una ruta que és molt curta, l'he fet a peu aquest matí, i és molt curta, entre el recinte modernista de Sant Pau fins a la Sagrada Família. Bàsicament és recórrer tota l'avinguda de Gaudí. Aquest

0: recorregut, al final, el que fa és que els ciclistes passin per la zona de les terrasses. Evidentment, és incompatible que hi hagin terrasses i que passin ciclistes.
1: No, totalment.
0: Per tant, hem anat a demanar en alguns restaurants a veure què n'opinaven i aquestes eren les seves reaccions.
2: Los que tenemos el negocio nos perjudica porque el día 1 y día 2, los dos días son, que digamos, el laborable. No podemos poner la terraza, no podemos trabajar en la terraza. Pues eso sí que es algo te afecta, ¿no?, en tu negocio.
0: Clar, al final és una opinió que no només tenia aquest restaurant. Al final el que he volgut fer és copsar una mica l'opinió de tothom i m'he donat que era bastant generalitzada.
3: Tenemos que quitar la terraza y claro, nosotros en Avenida Gaudí es el único, la terraza que se trabaja, es un local. Entonces, claro, nos perjudica muchísimo.
1: És que jo ho entenc, Jo ho entenc.
0: Sí, o sigui, al final hem d'entendre que aquests restaurants, per qui no hagi visitat la zona, gairebé té més aforament a la terrassa que a l'interior del local en alguns casos. Clar. Per tant, és perdre molta part dels ingressos que tenen en un dia. Treure les terrasses, com dèiem abans, amb la visita del papalló. Una altra de les coses que he vist que ha frustrat és aquesta reiteració. Dos esdeveniments importants, grans, que porten limitacions de mobilitat en alguns casos, de poder posar terrasses en tan poc temps. Al final és el que ens comentava també una de les persones que té un restaurant allà, que això comporta dificultats econòmiques i que al final els impostos s'han de pagar, els lloguers s'han de pagar, els treballadors s'han de pagar, i això ens comentava.
3: Adecuada, por lo menos que no dejen la terraza, ¿no? Que estaríamos todos igual, pero ha venido el Papa, lo mismo, han cerrado terraza, han cerrado todo, que son días y claro, se acumulan los días y al final de mes se nota. Pagan los empleados, todo muy caro.
1: Claro. És que aviam, que una ciutat és gran, s'han de poder desenvolupar totes les activitats, tothom en pot gaudir, però clar, és veritat, hi ha certs afectats, veïns també, ara parlem de comerciants, veïns també, sí. I jo no sé si l'Ajuntament, que és el promotor, no?, de que el tour surti des de Barcelona, hauria de, no sé si de compensar d'alguna manera, no pagar, però escolta, aquest mes no et cobro els impostos, per exemple, no ho sé.
0: Clar, és el que deien en aquest cas, no? Trobar una compensació adequada, què podria ser? Doncs podria ser poder tenir la terrassa, si més no, al matí, no? Però si passa la tarda el tour per allà, al matí poder tenir mínimament, encara que sigui apartat als laterals i no al centre de l'avinguda, poder tenir una mica de terrassa per compensar una mica. Després, és veritat que hi ha un punt important, i és que dissabte hi ha la primera etapa, la contrarrellotge per equips, sí. Que passa molt a prop, de fet, passava per Sagrada Família, però per l'altre costat, al carrer de Mallorca, i sí que alguns comerciants i alguns restaurants ens han dit que això pot ser una petita compensació, pot mitigar una mica aquests danys, aquestes pèrdues econòmiques, de cara a poder subsistir, de cara a poder intentar fer un mes una mica més normal, però no seria compensació total.
1: Ja, ja. Doncs, Pol Matavacas, com sempre, un plaer, gràcies.
0: Gràcies, igualment.
1: Bé, doncs, això és el que passa, també. És a dir, per la televisió sortirà i benvingut el tour, però que sapiguem, doncs, que hi ha algú que li afecta, i jo crec que hi hauria d'haver algun mecanisme perquè això, doncs, no sigui un problema. Vinga, que anem directes cap a 2:15. De seguida hem de parlar de l'associació Si Jo Puc Tu També, d'epilèpsia, i també amb el síndic de Greuges de Barcelona amb una bona notícia. Va, sempre t'explicam històries dolentes, doncs avui t'explicaré una de bona. Ho farem aquí al Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
4: Migdia.
5: Cope, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat. Cope Lleida. 97.4 FM.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
9: ¿Por qué Calam ha decidido imputar ahora a Alba y Laura Rodríguez Espinosa? La explicación técnica se basa en el informe de la UDEF y en el auto que sitúa la empresa What the Fab, la de las hijas, como una socia instrumental diseñada para blanquear los pagos que presuntamente recibía Zapatero por utilizar sus influencias.
10: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
11: De lunes a viernes desde las 6.
12: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
13: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
14: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
15: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
16: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
17: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
18: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
17: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
19: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
1: Migdia, COPE Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. De seguida parlem d'esports, també de les carreteres, però abans busquem la previsió meteorològica.

0: Vinga, que tenim un canvi de temps de cara a les properes hores amb una tarda que es preveu complicada a la meitat est. Les nuvolades aniran a més i descarregaran tempestes al Pirineu, al Prepirineu i a les comarques de Girona i Barcelona. Molta precaució al quadrant nord-est perquè els xàfecs podran ser localment forts i anar acompanyats de calamarsa. L'altra cara de la moneda la trobem de nou cap al sud, amb un ambient molt més tranquil però sufocant. El termòmetre s'enfila i al litoral de Tarragona es fregaran els 35 graus, una calorada que activarà els avisos per perill de calor intensa combinada amb ratxes de fort vent de component sud. Aviam el trànsit. Fem una ullada a l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Fina Araque. Fina, què tal? Bon dia, bona tarda.
1: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments en general hem de destacar que domina la fluïdesa. Tanmateix destaquem dues incidències que puntualment compliquen la circulació. Una és a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès hi ha un accident que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Martorell, i provoca 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Santa Perpètua. També destaquem un vehicle avariat a la C32 a l'altura de Sant Boi de Llobregat, que també ocupa un carril en sentit Barcelona i provoca retencions des de l'altura de Viladecans. De moment això és el més destacat. Molt bon dia.
0: Gràcies, Fina. Bon dia. José Luis Gil, què tal? Com estàs?
2: Ricard, companys, què tal? Bona tarda. Molt bé, aquí.
0: Aquí.
2: A peu d'actualitat.
0: Escolta, païnt el que ha anat passant al Mundial?
2: Bueno, cuando las barbas de tu vecino veas afeitar sí, sí. I veus que Alemanya està fent les maletes i que Països Baixos està fent les maletes... Doncs compte, no tinguem un disgust amb Àustria, que jo crec que no, però...
0: Jo crec que ens pot anar bé i tot, això com avisa, perquè si després d'això encara no aprenem, llavors sí que ja ens ho mereixem, eh?
2: Bueno, aviam, no estem en el... Ara els moderns diuen això de que no estem en el nostre millor prime, no estem en el nostre prime.
0: Eh? El millor moment, vaja.
2: Ah, sí, que ha estat tota la vida el millor moment, que ara li diuen sí. Estar en el prime. Però bueno, ja sabem que la selecció espanyola no està en el seu prime, i els seus futbolistes no estan en el seu prime, però bueno, anem a posar-li una mica de fe, no? Perquè si no posem una mica de fe, doncs ja m'explicaràs. Escolta, tu poses fe en el tema de Julián Álvarez pel Barça?
0: Jo, en aquestes alçades, no.
2: No. Bueno,
0: no.
2: Laporta sí que hi posa fe. Demà és 1 de juliol, pren possessió del seu càrrec com a president del Barça. Està d'aniversari perquè fa 64 anys i un programa de televisió li ha fet un regal en forma de pastís amb allò de que si els somnis, els de Julián i els de Laporta, s'acompleixen o no.
3: Está claro que los sueños se hacen realidad. Si trabajas y luchas por ellos, se hacen realidad.
4: Y es muy bonito, ahora le voy a preguntar solo esto, muy bonito que haya jugadores que sueñen con venir al Barça. Ya está, simplemente.
3: A mí me gusta mucho que haya jugadores que... Yo creo que la mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, les gusta venir al Barça, quieren venir al Barça. Y bueno, ojalá podamos cumplir los sueños de estos jugadores que quieren venir al Barça.
2: Per acabar-ho d'adobar, un dels membres de la selecció espanyola, Marc Pubill, company d'equip de Julián Álvarez, ha dit a TV3 que, clar, si un jugador vol marxar, doncs està clar que si no és feliç acabarà marxant. Continuarà.
0: Dos coses, Gil. Primer, el jugador sempre és feliç i és l'equip de la seva vida quan fitxa per un equip, i l'altre, Laporta no ha dit quan, eh? Sí que compleix els seus somnis, però no quan.
2: El mercato è molto longo.
0: Et deixo 30 segons, Gil.
2: Doncs vinga, va, 30 segons. Aquest vespre, presentació de la samarreta del Barça a Esports Cope. Lo millor de Monchi amb Javier de Aro, el seu tuit. Girona, no continuen els cedits. Vitor Reis, Rincón, Echeverri, Ter Stegen, Lemar. I a més, marxa també Dani Blin. Salva Parayuelo, també marxa del Barça femení després de 4 temporades. I la bomba al mercat del bàsquet. Pedro Martínez, tècnic del València, serà el nou entrenador del Madrid.
0: Perfecte, que bé m'ho fas. Encara t'has sobrat 5 segons. Gil, una abraçada.
2: Fins demà, Ricard.
0: Va, que són 5 minuts per sobre de 2:15. De seguida parlem d'onades inclusives. Ho farem amb el David Sanahuja, president de l'associació Si Jo Puc, Tu També, és l'associació d'epilèpsia. Aquí a COPE, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
5: Esta temporada han pasado muchas cosas.
6: Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado como un golpe.
7: El coche último del tren sí estaba tumbado boca abajo. ni en España, ni en el mundo, que la fe da vida.
8: Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
9: Y en COPE te las hemos contado.
10: El 40% de los menores de 5 años son extranjeros o hijos de extranjeros.
11: Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes.
12: ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando juega nuestro equipo?
13: Según el EGM, cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios que avalan la forma de hacer radio de Ángel Expósito en La Linterna,
14: de Pilar García Muñiz en La Tarde
13: y de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
14: Por eso te decimos gracias por escucharnos.
15: Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico.
16: Uy, qué bien suena eso.
15: Sonar no suena, pero viene con todo.
16: A ver, ¿qué es todo?
15: Cargador y recarga dentro y fuera de casa.
16: Ah, pues sí que es todo.
17: En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
18: ¿Qué, qué? Me traigo a mi hijo y cada vez no subes más el precio del seguro.
19: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
20: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
18: ¿Qué? Vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es.
21: Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura... Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
22: Este verano España mirará al cielo. El 12 de agosto, el eclipse total de sol convertirá nuestros pueblos en destinos únicos. El próximo 2 de julio en Herrera, en COPE, descubriremos de la mano de Airbnb las claves de este fenómeno único. Cómo lo están viviendo los viajeros y los destinos que le recibirán, consejos para disfrutarlo de manera responsable y mucho más. No te lo pierdas en Herrera, en COPE.
23: Migdia.
24: COPE Catalunya i Andorra.
23: Estàs informat.

0: L'esport és una de les eines més potents que tenim per trencar barreres i a Tarragona doncs hi ha una cita que s'ha convertit en tot un referent d'això. Parlem de les onades inclusives, que això passarà el proper cap de setmana 11 i 12 de juliol i que arriben a la seva 6a edició a la platja Llarga. Són unes jornades de paddle surf i kayak pensades perquè tothom, tingui o no alguna discapacitat, gaudeixi del mar en igualtat de condicions. Però atenció, perquè entrem a la recta final, el termini per apuntar-se acaba aquest mateix dijous 2 de juliol a les 12 del migdia. Anem a parlar-ne i ho fem amb el David Sanahuja, que és el president de l'associació Si jo puc, tu també. David, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, arribeu a la 6a edició d'aquestes onades inclusives. Mirant enrere, com ha evolucionat aquesta iniciativa a la platja Llarga i què significa per a l'associació veure que s'ha consolidat d'aquesta manera a la demarcació de Tarragona?
1: Doncs estem molt contents perquè això va començar doncs, en una idea molt petiteta i ho vaig proposar, en aquell moment era la Mari López, de consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, i quedaven, bueno, quedaven una setmana o 15 dies per fer-ho. Vull dir, va dir, fem això, va dir, va, vinga, pim, pam, pum, i es va fer. I d'això, doncs això, ja hem passat tot aquest munt d'anys, estem supercontents, s'ha consolidat, la gent ja ens truca abans d'hora que ho tornareu a fer, que això és lo bonic. I lo bonic és que poden participar tant persones amb discapacitat com sense, per tant, el germà, els amics, i tothom pot estar, pot fer l'activitat junts, que això és el que a nosaltres ens agrada més.
0: És maco, això,
1: i és el que, sí, el que volem, no?
0: Sí, no, no, això que apuntes és, crec que és un punt diferencial, és bonic això, perquè a més ho pots afrontar i guardar-t'ho com una experiència completa.
1: A veure, és la verdadera inclusió. A vegades
0: correcte,
1: el terme
0: correcte.
1: Inclusiu
0: sí, sí.
1: No l'utilitzem bé. Vull dir, diem inclusiu quan és adaptat, quan és per persones amb discapacitat. Està molt bé, eh? Vull dir, però hem de començar a tindre cura a quan utilitzem aquest terme. No? Aquesta activitat és inclusiva, veus que només hi ha gent amb discapacitat. No, no, aquest adaptat és adaptada.
0: Clar.
1: Llavors, nosaltres ja des de fa molt de temps a l'associació, el nostre ADN ens diu que fem les activitats inclusives per tothom, sigui o no de l'associació, que això també a Tarragona va costar molt entendre-ho i ara que ho fem a nivell àmbit Catalunya també està costant entendre. Oh, però això és de la vostra associació. Puc participar? Sí, sí, hi pot participar tothom. I pot participar tant si tens discapacitat com sense. Vull dir, és el món ideal, com si diguéssim, no és el món que volem tenir. I llavors, per això l'associació ha d'actuar d'aquesta manera. No pot actuar només per la gent amb epilèpsia i fer un gueto de gent amb epilèpsia.
0: Clar. David, queda res per tancar la inscripció. Això s'acaba aquest dijous a les 12 del migdia. Algú que ens estigui escoltant i tingui dubtes, com es desenvolupa exactament aquests matins de paddle surf i caia? Com s'ho fan els monitors i voluntaris perquè tothom se senti segur a l'aigua?
1: Doncs a la fitxa ja veuran que han d'omplir un munt de preguntes. Aquestes preguntes no és per xafardeig, sinó és per donar-li que tingui un bon dia i passi una bona activitat. No és el mateix una lesió medular a dalt que no pot moure les extremitats, que tindrà de baix el coxis, que només és la part de baix, però pot fer la manipulació d'entrar al paddle surf o pot fer la manipulació d'entrar al kayak. Llavors, jo necessito saber quines discapacitats tenen per posar-los el nombre de monitors i el nombre de voluntaris perquè desenvolupi l'activitat amb tota seguretat i, a part, que la gaudeixi i que digui l'any que ve vull tornar.
0: Clar.
1: Llavors, amb aquest munt de preguntes, nosaltres sabem si sap nedar, si no sap nedar, si té por a l'aigua, si mai ha anat a l'aigua o no ha anat a l'aigua, perquè llavors hem de fer una prèvia a entrar a l'aigua, a saber que és una platja, etcètera, etcètera, etcètera. Per exemple, si té un autisme, no? Quin tipus d'autisme és? Si el contacte amb la sorra li molesta o no li molesta? Si vol que hagi molta gent o poca gent? Llavors, tot això, nosaltres anem elaborant, fent com un gran puzzle, i llavors traient aquestes hores per cadascú, amb el seu monitor, amb el seu voluntari o la quantitat de voluntaris i monitors que li facin falta.
0: Us dono la web, si jo puc, tu també, epilep.org. Si els buscadors fiqueu si jo puc, tu també, ja us portarà directament a la web. I aquí, només entrar, ja teniu doncs, la manera com us podeu apuntar i a més, podeu veure tot el que es fa des de l'Associació d'Epilèpsia, si jo puc, tu també, de la qual estem parlant amb el seu president, amb el David Sanahuja. I estem parlant d'aquesta activitat, però vosaltres al cap de l'any doncs feu moltíssimes activitats i moltíssima feina. David, escolta, l'essència del projecte és que, el que dèiem, no?, que hi participin de manera conjunta persones amb i sense discapacitat. És un matís important, aquest tema de compartir l'activitat i no fer jornades segregades, que és el que ens deies, no? Al final, això sí que és fer una activitat inclusiva i suposo que també té la seva complicació.
1: A veure, la complicació és com tu la vulguis veure o com tu la vulguis fer. Tota aquesta vida té complicacions,
0: complexitat, fàcil, si vols,
1: doncs
0: David.
1: No hi ha cap problema. Llavors, nosaltres el que volem és que els germans puguin fer activitat junts. Normalment, quan tens un germà o tens un familiar amb discapacitat, fas una activitat per aquella persona i després fas una activitat per una altra. No? Llavors, això es van veure que això no tenia que ser. Tenia que ser d'aquesta altra manera. Manera, activitats completament conjuntes. I llavors aquí va néixer el repte i va néixer la manera de fer-ho i anem a esquiar, anem a córrer, fem les onades inclusives, cada dimecres fem els dimecres els epicadem i llavors és aquí doncs, pots llegir, pots jugar a cartes, pots jugar a jocs de taula, pots entretenir-te. El que volem és que la gent surti de casa, que la gent no es quedi a casa i que la gent pugui estar amb tothom i fer activitats de tothom. Mm-hmm. Vull dir, com has dit abans, que fem molta cosa, quasi sí. Cada cap de setmana hi ha alguna cosa.
0: David, escolta, organitzar un esdeveniment d'aquest tipus a mar obert requereix moltes mans, com bé ens explicaves. Teniu el suport de Tarragona Esports, els clubs sí. Nàutics i especialment el voluntariat del Consell Esportiu Tarragonès. Suposo que és imprescindible, no?, comptar amb voluntaris per poder tirar endavant les onades inclusives o qualsevol altra activitat.
1: Les onades inclusives és això, com a voluntariat està els nostres propis voluntaris, per part, com sempre i des del primer any ens ha ajudat el Consell Esportiu del Tarragonès, i després com a tècnics tenim el Nàutic de Tarragona i tenim Club Vela Platja Llarga que doncs això, que ens porta tot el que seria embarcacions i el que seria els tècnics. Mm-hmm. I com no, ja dic que el primer any ja ens va col·laborar i sempre ha col·laborat, doncs des del Departament Tècnic de l'Ajuntament de Tarragona, Tarragona Esports, amb el Ramon Quadrat, que és qui li passo totes les dates i ho mirem i ho treballem junts perquè sigui tot un èxit, no? Com està sent tots aquests anys i el que volem és que això ja no caigui. I clar. Si algun dia no podem organitzar nosaltres, que organitzi algú, sisplau.
0: David, ja ens has explicat tot el que hi ha al darrere, tota la feina. El que voleu és que s'apunti gent i, a més, heu fet l'esforç, us han ajudat, evidentment, però heu fet l'esforç de que la part econòmica no sigui un problema a apuntar-se.
1: Sempre procurem que les nostres activitats no hagin una bretxa econòmica, perquè pensem que és això, tots els actuats han de ser a l'abast de tothom. En aquest cas estem parlant de 6 euros a l'hora que fem d'activitat, perquè els altres 6 euros es posa a l'Ajuntament i perquè el Club de Vela Platja Llarga i el Club Nàutic de Tarragona han fet una activitat que ni ells cobreixen números. Vull dir, és un esforç de tots perquè creiem en aquesta activitat de les onades inclusives, perquè creiem en el projecte i llavors és quasi tot voluntariat. No es cobreixen números, però dona igual. El que volem és que aquell dia hagi, com l'any passat, 100 persones a la platja i que puguem gaudir d'un dia estupendo i que funcioni tot bé com ha anat funcionant aquest any. També tenim fisios per si algú li passés alguna cosa, si algú fer també aquests traspassos, Vull dir, que ho fem amb tècnica, clar, ho fem bé. No és allò que ja hàgim apuntat, ah, vinga, anem a fer, i no està tot medit, sinó que està tot amb una responsabilitat al darrere, que això també és l'important, que hagi mitjans tècnics.
0: Bueno, de fet, esteu a la 6a edició, per tant, vol dir que ja va anar bé la primera, a partir d'aquí sempre es va millorant. Teniu temps fins aquest dijous, a les 12 del migdia, a través de les xarxes socials o de la web, si jo puc tu també, epilep.org, o si no, busqueu, si jo puc tu també, i trobareu l'adreça per anar a l'associació, i des d'allí el formulari. T'han de fer unes preguntes mínimes, com ens ha explicat el David, perquè tingueu doncs una experiència el millor possible. David, escolta, enhorabona per la tasca. Això serà l'11 i 12 de juliol, però la inscripció s'acaba ja. Que us vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies per col·laborar amb nosaltres, per fer difusió d'aquest acte, i que tothom que necessiti qualsevol cosa aquí ens pot trobar, i vosaltres una abraçada molt forta.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
5: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
2: Migdia.
4: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
0: Segur que recordes un cas que es va fer viral, si vols, fa uns mesos. Un ciutadà amb mobilitat reduïda va ser multat a Barcelona perquè, en sortir del cotxe, la targeta d'estacionament li va caure del tauler de control i no va quedar visible per al vigilant. Una multa que semblava del tot injusta perquè l'home tenia els papers en regla, però la maquinària de l'administració és sovint massa rígida i massa freda. Doncs bé, avui hi ha una novetat oficial, molt important, que canvia les coses. L'Ajuntament de Barcelona ha acceptat la recomanació de la Sindicatura de Greuges, ha fet marxa enrere i ha revocat la multa. I el més interessant d'aquest cas no és només que es resolgui una injustícia concreta, sinó com s'ha resolt, aplicant per primera vegada un nou dret, el dret de la ciutadania a rectificar errors davant l'administració. Anem a parlar-ne amb el síndic de Barcelona, amb el David, bon dia. David, què tal? Bon dia, com estàs?
6: Molt bon dia.
0: Finalment s'ha imposat el sentit comú. Són d'aquelles històries, David, que tu dius, però com pot ser? Però com pot ser, si tothom ho veiem tan clar, no? Doncs de vegades costa molt de fer veure el sentit comú, però aquesta vegada s'ha imposat, i en aquest cas el tema de la targeta, que escolta, innocentment o per un descuit, doncs simplement havia caigut. David, més enllà de la satisfacció per aquest ciutadà concret, quina transcendència té que l'Institut Municipal d'Hisenda hagi acceptat la vostra recomanació?
6: No, és important en aquest cas, i el que tu deies, el sentit comú, i sobretot veure que nosaltres fem resolucions no vinculants, però que quasi el 75-80% acaba acceptant l'Ajuntament de Barcelona. A vegades aplicar la normativa i la rigidesa de la normativa crea situacions que són injustes, i les nostres recomanacions el que van més per la via de la vida. I nosaltres apel·lem això, aquest dret a l'error. El ciutadà es pot equivocar sempre quan no sigui de forma fraudulenta, hi hagi bona fe i pugui acreditar aquesta equivocació. I vivim a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Institut Municipal d'Hisenda, que és molt receptiu en les nostres recomanacions, acaba per primera vegada fent apel·lació en aquest dret a rectificar els errors i li retira la multa de 200 euros. El que diu és la primera vegada que li passa aquest senyor, no és un senyor que diverses vegades hagi fet recursos en aquest sentit, ha actuat de bona fe. Nosaltres creiem que ha actuat de bona fe, això. La bona fe és l'administració que la de validar, i també el que ha fet és aportar la documentació que acredita que tenia dret a aparcar. I per tant, el que apel·la a la bona confiança que hi ha d'haver entre l'administració i la ciutadania, apel·la al bon govern i apel·la a aquesta falta de proporcionalitat i acabar retirant-li la sanció. I és important, això és important perquè per primera vegada fa menció aquest dret a l'error, i hem tingut diverses resolucions. Ahir vam tenir una altra resolució en el mateix sentit, en què una dona monomarental va presentar uns documents per per subvencions per activitats extraescolars i estiu per infants, li deneguen aquestes activitats perquè diuen que no compleix el concepte número 30. Això sense dir res més. Eh? I ha presentat tota la documentació, mentre això se'n va al 010, va a l'Oficina d'Atenció de la Ciutadania, li diuen tot el que ha de presentar, però mai li havien dit que havia de presentar fotocòpia del DNI seu i del seu representat. Clar, ella diu, és que ningú m'ha informat d'això, perquè jo he presentat tota la documentació que era necessària, que era molt més feixuga de buscar.
0: Això anava a dir, que a més en aquest cas, no presentar la fotocòpia del DNI, està clar que no és mala fe, perquè vaja, vull dir, és un document que sí que ja el tens a sobre, que no és un problema d'aconseguir-lo.
6: I aquí doncs, no hi ha mala fe per part d'ella, hi ha voluntat de poder que la seva filla pugui fer aquestes activitats extraescolars, tot i així l'administració li diu que no li admet la sol·licitud perquè no ha presentat aquesta documentació. Nosaltres ja aparem aquest dret a l'error, més quan no ha estat informat pel 010 i per l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania que ha de presentar aquesta documentació, també quan li deneguen parla del concepte 13 sense saber ella què era aquest concepte 13, i el que diem és que cada vegada hi haurà més casos d'aquests. Com hem tingut una història d'èxit amb la persona que li han retirat la sanció, aquí apel·lem també aquest dret a l'error i corregeixi l'administració. Però fem un pas més enllà i el que diem és que aquí ara el que s'hauria de fer per part de l'Ajuntament de Barcelona és una instrucció municipal dient en tots aquells casos, com hi ha aquesta modificació legislativa del novembre del 2025, en tots aquells casos que hi hagi dret a rectificar l'error, com s'hauria de procedir, no només l'Institut Municipal d'Hisenda, no només en aquest cas l'àmbit d'ensenyament, sinó en tot el conjunt de l'administració. Per què? Perquè hem vist que a França es va adoptar una normativa en el mateix sentit, ja centenars de milers de casos que l'administració ha acabat corregint i veient que és un error no fraudulent i que hi ha bona fe, i això ha acabat generant molta confiança de la ciutadania cap a l'administració. Per tant, el que entenem, en el cas concret que explicava d'aquestes activitats extraescolars i d'estiu, que aquí s'hauria de corregir per part de l'administració, però també s'hauria de fer un pas endavant d'adoptar aquest protocol o aquesta instrucció per tota l'administració municipal, perquè siguin conscients que això genera confiança de cara a la ciutadania.
0: Clar, estem davant d'un canvi en el que la institució ha de suposar que sempre hi ha bona fe, o encara no hem avançat tant?
6: Estem parlant d'un canvi legal i també d'un canvi cultural. La bona fe la percebrà l'administració, però és un canvi cultural important. De dir, quan és un error formal, un error formal, l'administració ha de ser sensible en aquest sentit. Clar. Per què? Perquè no es pot quedar molta part de la ciutadania sense accedir a determinades prestacions per part de l'administració quan l'error és fàcilment corregible i quan ha sigut un error que no ha sigut fraudulent per la ciutadania. Per tant, això suposa un canvi cultural i també suposa obrir a l'administració, donar una cara amable a l'administració, tenint en compte que segur que hi ha casos en els que hi ha frau en l'actuació, però en aquells que no hi hagi és confiança en l'administració, una administració més oberta a la ciutadania i un canvi cultural que s'ha produït a França i creiem que s'ha de produir aquí.
0: David, com a síndic, suposo que rebeu multitud de queixes al llarg de l'any, queixant-se del tracte que reps de l'administració. O sigui, al final dius, escolti, és que jo sóc un ciutadà, mai no tinc antecedents, potser m'he descuidat, potser he tingut un mal dia i no he arribat a temps, no sé, ara no vull entrar en casos concrets, però suposo que teniu un volum gran de queixes davant de la fredor de l'administració o de la manca d'humanitat del tracte de l'administració, que al final som els ciutadans qui paguem tot el funcionament de l'administració. Això dius, escolti, i m'agradaria que m'atenguessin com una persona, que siguin empàtics, que es posin a la meva pell, i si no tinc raó, doncs me la deneguen, evidentment, però que tinguin una mica de tracte. Suposo que al cap de l'any això sí que ho noteu, la gent no estan massa contents de l'administració, del tracte que reben.
6: Reben moltes sobre la rigidesa de l'administració, i nosaltres creiem que ha de ser garantista l'administració, i ha d'aplicar criteris garantistes, però a vegades la rigidesa genera desigualtat o inequitats. Per exemple, vam resoldre una l'any passat, abans d'entrar a aquesta normativa, en què una persona havia estacionat el seu vehicle en una zona blava, havia tret el tiquet oportú, havia pagat, i a l'hora de registrar la matrícula la va registrar amb un número incorrecte.
0: Clar.
6: Què va passar?
0: Què pot passar?
6: Li van aplicar la sanció. Nosaltres vam, ens va acreditar aquesta persona que hi havia un dígit que s'havia equivocat al clicar-ho, que havia estat les hores, el temps necessari i el temps que havia pagat. Doncs li vam dir a l'administració i l'administració va corregir. És el que seria necessari, que no haguessin d'arribar a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, clar, sinó que l'administració directament es donés compte que és un error no voluntari i que hi hagués aquesta correcció. Nosaltres apel·lem a la necessitat del rigor i a la garantia de l'administració, però també a la flexibilitat quan hi ha errors no voluntaris per part de la ciutadania.
0: Clar. Doncs mira, ens quedem amb aquest precedent tan important, la primera vegada que s'aplica aquest dret a rectificar errors de bona fe a l'Ajuntament de Barcelona i que demostra que de vegades la burocràcia també pot tenir una mirada humana. Tot això, com sempre, recolzat per la feina que es fa des del síndic de Greuges de Barcelona amb el David Bondia, el síndic al capdavant. David, com sempre, un plaer que ens expliquis aquestes històries, a més aquestes són positives, ja saps que no sé què passa, que als mitjans de comunicació sempre expliquem coses que de vegades no venen de gust. Aquesta jo crec que és bona, és un passet més, i t'agraeixo que l'haguis compartit amb nosaltres.
6: I jo em quedo amb el que t'ho has dit, la burocràcia humana. La burocràcia humana és el que hem de treballar i el que es pot aconseguir, crec que amb aquest canvi legislatiu hem d'anar a aquesta via.
0: Doncs apa, la burocràcia humana i, sobretot, els funcionaris i les funcionàries humanes. Ho dic perquè tracten amb ciutadanes i ciutadans que normalment acabem anant a l'administració perquè ens obliguen, perquè per fer qualsevol tràmit ens obliguen a anar allà, no anem de gust i ens agrada que ens tractin bé, que som els que paguem, al final. Soc el Ricard Álvarez, va, que ens plantem a les 2 de la tarda. En 20 minuts, Sergi Tor et posa sobre la taula tota l'actualitat de manera ordenada, estructurada i amb totes les dades perquè tinguis una fotografia del que està passant avui. Darrer dia del mes de juny, demà hi tornem a les 12:20 i serà ja 1 de juliol. Que acabis de passar bona tarda de dimarts.

0: Según el EGM, cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios que avalan la forma de hacer radio de Ángel Expósito en La Linterna,
1: de Pilar García Muñiz en La Tarde
0: y de Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
1: Por eso te decimos gracias por escucharnos.
2: ¿Y si de pronto hace sol? ¡Click! ¿Y si un poquito de sport? ¡Click! ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
3: ¿Qué, qué? ¿Me quedo tirada y tardas en venir a por mí? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
6: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
5: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
6: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
5: Máster Universitario en Radio COPE.
6: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
1: Pilar García de la Granja.
0: Mediodía COPE.
7: COPE Cataluña y Andorra.
1: Estàs informat.
8: Catalunya supera les 150.000 sol·licituds de regulació extraordinària d'estrangers. Les inicials previsions per part dels governs s'han quedat curtes i l'augment de sol·licituds arriba a tot Espanya i s'arriba a un total de 1,3 milions de persones. Avui, a 30 de juny, acaba el termini per presentar-la. En el dia per cert, on el Tribunal Suprem avisa que la regularització extraordinària d'immigrants pot contravenir la normativa europea i activa el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. En una providència, el Tribunal dona 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar aquesta qüestió al Tribunal Europeu després de que les comunitats autònomes d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Sílvia Paneque, portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, defensa que les actuals dades avalen la necessitat de la mesura per donar resposta a persones que ja viuen a Espanya i a Catalunya.
9: Que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: Bon migdia, sóc Sergi Tor i quan parlem de les xifres, per exemple, anem a Barcelona. La capital catalana ha atès a prop de 87.000 persones. L'Ajuntament de Barcelona ha emès 34.500 certificats de vulnerabilitat, un dels requisits, i 378.000 volants d'empadronament des de l'inici del procés, el passat 19 d'abril. És evident que no tots els volants d'empadronament emesos són per la regulació extraordinària de persones estrangeres, però sí que era també un dels requisits fonamentals. La vulnerabilitat era a més. Ara, el procés massiu s'adreçarà cap a les comissaries de policia. Per què? Doncs perquè ara totes les persones han de fer les empremtes dactilars per l'obtenció de la targeta d'identitat d'estrangers. La tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Raquel Gil, demana increments de servei a les comissaries per evitar col·lapses.
10: El tema de la pressió que ara significarà l'expedició de les targetes a les diferents comissaries ja s'està veient amb les cues, i nosaltres aquí sí que demanem, doncs, sobretot que hi hagi també que estiguin dimensionades, perquè això afecta a les persones que volen treure's la seva targeta, però també a les persones que volen renovar el seu DNI o el seu passaport.
8: I saludem a migdia COPE a Desiré García, responsable del programa laboral i digital de Càritas a Barcelona. Desiré, benvinguda, bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: Us ha causat sorpresa que les previsions inicials del govern s'hagin quedat curtes?
11: Doncs la veritat és que preveiem ja un augment. Com serà aquest augment? Doncs és la incògnita, però nosaltres doncs som conscients que una de les febleses és no comptar les persones que es troben en situació irregular, que una de les eines bàsiques és el padró, i sabem que hi ha ajuntaments que no han estat

0: estat empadronant i, per tant, una mica les previsions també es basaven en el que les entitats doncs, com Càritas i altres entitats del tercer sector estaven atenent. I, òbviament, sabem que ni podem atendre tothom i no tothom pica a les portes, no? Per tant, que fos una previsió que després els números anessin a l'alta, a l'alça, per nosaltres doncs no era una sorpresa.
1: Acabes de parlar, Desiré, del fet de que alguns ajuntaments no empadronessin. Alguns ajuntaments, com per exemple Figueres o Olot, no me'n recordo, però també d'altres, també diuen que les revisions van bé per evitar els fraus. I aleshores demanen més eines. I aquí sembla que hi hauria una col·lisió d'interessos.
0: No sé quins fraus, al final, si tu saps quantes persones tens vivint en el municipi, pots saber també doncs, en quines condicions d'habitatge poden estar. És més que conegut els problemes de vivenda que actualment tenim al nostre país. Sabem que estan en habitacions de relloguer doncs, famílies de 3-4 persones en una única habitació, pisos petits amb 9-10 persones. Al final, doncs, tenir dades amb aquest padró el que et fa és ser més conscient de quines necessitats de serveis tens. Pensem que nosaltres hem celebrat molt aquesta mesura de regularització que ja s'ha utilitzat, a més, en altres moments històrics. És una oportunitat per a aquestes persones, és una eina que ens ha de permetre restablir drets, però sobretot cohesió social. I això, no? Que aquestes persones puguin accedir a drets, però també a deures, per suposat. Estem parlant de persones que ara s'hauran d'incorporar al mercat de treball, que tindran accés a serveis públics com els cursos gratuïts del Servei d'Ocupació de Catalunya, però que també, en quan tinguin un contracte, tenen drets laborals i deures, evidentment, i per tant la seva contribució a la nostra societat i amb els impostos i bueno, en definitiva, també els ingressos amb els que compten els serveis i les administracions públiques, doncs aquí també hi col·laboraran. Aleshores, més que fraus, el que estem fent precisament és que tinguin accés a tot això, a drets i a deures.
1: Desiré, per acabar, Càritas Barcelona i també totes les Càritas de Catalunya us estat acompanyant a milers de persones en aquest procés, donant ajuda i també informació i en aquest cas aportació jurídica. Però anem ara a l'altra part. Els que es queden fora d'aquest procés, en quina situació estaran?
0: Doncs estaran en una situació vulnerable com ho han estat fins ara. I veurem doncs segurament amb més dificultats per tot el que és a nivell europeu doncs, les regulacions que s'estan establint, però al final estem parlant de persones que no podran accedir a drets i deures, que seguiran tenint dificultats per l'habitatge, pel padró, per poder treballar amb un contracte i per tant, al final, segueixen tenint unes barreres que no els permetran tenir dret a ciutadania, insisteixo, amb els drets, que per nosaltres són fonamentals, i amb els deures també. Per tant, nosaltres intentarem seguir acompanyant aquestes persones en la mesura de les nostres possibilitats, perquè al final que les persones es moguin, que busquin millors oportunitats, un futur pels seus fills i filles i per elles mateixes, s'ha fet al llarg de tota la història de la humanitat i creiem que així ha de ser, amb circuits segurs on la gent es pugui moure sense que es trobi en aquesta situació de vulnerabilitat.
1: Desiré García, responsable del programa laboral i digital de Càritas Barcelona. Gràcies per estar aquí a migdia COPE. Bon migdia.
0: A vosaltres, gràcies.
1: I en quant a serveis i el temps, calor, nit tòrrides, quan costa dormir, eh? Baixarà una mica demà a la matinada, però divendres torna a pujar i el cap de setmana tòrrid i una vegada més un autèntic infern. Avui a la tarda, com ja és habitual, ruixats i la possibilitat de patacs d'aigua molt locals a zones com Ripollès, Garrotxa, Lluçanès, La Salba, quan menys possibilitat a Berguedà. Temperatures actuals a les capitals catalanes, molt similars. Barcelona 31 graus, Tarragona 32, Lleida 33, Girona 34. Mentrestant, Principat d'Andorra 24 graus. Anem cap al trànsit, com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que en general domina la fluïdesa. L'autopista del Garraf a la C32 hi ha un carril tallat a Viladecans en sentit Barcelona per un camió avariat i per un accident. Això provoca retencions des de Gavà fins a arribar a Viladecans en sentit nord. A l'AP7 hi ha lentitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la Pota Nord, a la B20 hi ha cua entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, a la ronda de la B20 hi ha intensitat entre el Nus de la Trinitat i Horta en sentit Llobregat i lentitud i aturades entre Esplugues i Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bonpastor en sentit Besòs, per anar cap al Nus de la Trinitat també. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
1: Matí de dimecres molt intens amb els tribunals. Saludem ja la nostra companya Yolanda Canales, però anem per parts. Primer de tot, 5 anys després de la vacunació contra la Covid, arriba als tribunals una de les decisions més polèmiques de la gestió de la pandèmia a Catalunya. L'antiga cúpula de salut s'ha assegut al banc dels acusats pel retard en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Tot i això, el judici ha començat amb una primera victòria per a les defenses, o almenys amb una decisió que les beneficia, Yolanda Canales.
5: I és que l'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, l'únic que podia comportar penes de presó per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon i 3 excàrrecs de salut. La decisió arriba després que la defensa d'Argimon, exercida per l'advocada Olga Tubau, demanés aplicar la doctrina Botín, argumentant que aquest delicte no podia mantenir-se perquè la Fiscalia no el sostenia.
6: El delito contra los derechos de los trabajadores viene a proteger a trabajadores concretos y por consiguiente entendemos que respecto de este delito las acusaciones populares no están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta causa a título personal para poder acusar y sostener esta acusación en el acto judicial.
5: El procediment continuarà, però només per un presumpte delicte de prevaricació administrativa. La Fiscalia, recordem, demana 12 anys d'inhabilitació, mentre que els sindicats policials Jupol i Jucil n'exigeixen 15 per als exconsellers i per als excàrrecs de salut. El judici haurà de determinar, recordem, si el Departament de Salut va actuar de manera arbitrària quan durant la primavera del 2021 va mantenir molt per darrere la vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil respecte als Mossos d'Esquadra i les policies locals. Mentre més del 75% dels Mossos ja havien rebut la vacuna, entre els agents de Policia Nacional i de Guàrdia Civil, el percentatge amb prou feines n'arribava al 3%. Aquesta diferència va acabar amb una ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava la Generalitat a vacunar-los de manera immediata. Ara, l'audiència haurà de decidir si aquella diferència de tracte va ser només una decisió de gestió en plena pandèmia o si, com sostenen les acusacions, va vulnerar la legalitat. Aquesta és la qüestió que centrarà un judici previst fins al 15 de juliol.
1: I d'una sala ja de vistes amb un judici, anem ara al jutjat d'instrucció de Martorell. Perquè després de mesos de reconstruccions, informes i noves línies d'investigació, el cas per la mort del fundador de Mango ha entrat ja en una nova fase. La jutgessa d'instructora de Martorell, que investiga si Isaac Andic va morir accidentalment o va ser víctima d'un homicidi, ha començat avui a escoltar els primers testimonis. Estem parlant dels excursionistes que van arribar al lloc dels fets poc després de la fatal caiguda, de la famosa terapeuta dels Andic, així com la vídua del fundador de Mango. Unes declaracions que aporten nous detalls sobre els minuts posteriors a la caiguda i també sobre l'entorn personal de l'empresari, Yolanda.
5: Els primers a passar pel jutjat de Martorell han estat els dos excursionistes. Han explicat que van trobar Jonathan Andic en estat de xoc, bloquejat emocionalment, i també parlant amb el 112. Segons han declarat, el fill de l'empresari explicava que caminava uns metres per davant del seu pare quan va sentir desprendre's unes pedres i en girar-se ja no el va veure. També han descrit el punt exacte de la caiguda. Asseguren que el camí de les coves del Salnitre no és tècnicament perillós, però sí que presenta trams on una pèrdua d'equilibri pot tenir conseqüències greus, perquè pràcticament no hi ha punts de subjecció. Un altre element rellevant de la seva declaració és que han afirmat que no van ser citats pels Mossos durant durant la investigació inicial, tot i ser els primers testimonis presencials i dels fets i que només han pogut declarar ara per requeriment judicial. Després dels excursionistes, la jutgessa escoltarà diverses declaracions de l'entorn més proper de l'empresari. De fet, ha estat el torn de la terapeuta que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per intentar reconduir la relació entre pare i fill. La magistrada investiga el possible paper d'aquesta professional en el conflicte familiar després que, suposadament, i segons publica La Vanguardia, hauria pressionat Isaac Andic perquè avancés al seu fill uns 40 milions d'euros destinats a projectes personals, un extrem que forma part de la causa i que no ha estat encara validat judicialment. També està citada a declarar avui la parella d'Isaac Andic, Estefania Nuth, que en la seva declaració davant la policia va reconèixer que la relació entre pare i fill no era bona.
1: Gràcies, Yolanda. Intensa, per tant, l'actualitat de tribunals. Canviant d'arguments informatius, parlem ara de la crònica laboral. A Catalunya hi ha 60.000 professionals de la neteja. Un 85% del total són dones. Encara no hi ha conveni col·lectiu i el sector ha sortit aquest matí al carrer per denunciar la seva situació laboral amb l'exigència de millores, Yolanda Bernal.
4: El sector reclama abordar la parcialitat, la prevenció de riscos laborals i una millora dels salaris i de les condicions de treball. La secretària general d'Hàbitat de Comissions Obreres de Catalunya, Isabel Gutiérrez, denuncia la precarietat dels contractes.
7: Que tenen contractes no de 40 hores, sinó de 20, de 30, de 10 durant la setmana, que per poder tenir un salari han de treballar en dos o tres llocs diferents. Que les empreses, quan es jubila una persona que actualment fa 40 hores, agafa dues persones de 20 per poder així tenir més cobert el servei, però sense mantenir les condicions del treball.
4: Unes 200 treballadores del sector de la neteja s'han concentrat aquest dimarts davant la seu de Foment del Treball a Barcelona per reclamar justament millores salarials i laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu. Convocades per Comissions Obreres, els manifestants han exhibit pancartes, banderes i pals de fregar en una protesta d'una hora i que ha acabat bloquejant l'accés a la patronal. El sindicat troba injust que la patronal únicament parli d'absentisme sense abordar solucions.
1: Gràcies, Yolanda. Anem ara tot seguit a mobilitat i sobretot a obrir un debat. Les motocicletes poden anar pel voral dret a 30 km per hora? És una possibilitat ara que Catalunya ha descartat? Seguretat, sí o no? El fet és que el Servei Català de Trànsit no permetrà que les motocicletes circulin a 30 km hora pel voral dret de les carreteres catalanes en situacions de congestió, tot i que el nou Reglament General de Circulació, aprovat pel Govern Central, ho preveu de manera excepcional a partir de l'1 d'octubre. Això sí, les comunitats que gestionen el trànsit han d'aprovar aquest nou reglament. Per aquest motiu, Catalunya ha dit no. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, justifica la negativa per seguretat vial.
8: Que no deixarem que circulin pel voral. No es permetrà circular pel voral. Allà hi tenim accidents diversos que necessitem utilitzar el voral com a espai de seguretat i de gestió de l'accident. A part que els vorals no tenen les característiques del ferm i a part que el 30 km per hora seria purament orientatiu, i ja imaginem tots els trenats que es produirien per la dreta. I això nosaltres només, jo no en tinc, però ens fan posar els quatre pèls de punta.
1: Ramon Lamiel diu que la decisió està consensuada amb la Conselleria d'Interior. Em poso els quatre pèls de punta davant d'aquesta situació. Ramon Lamiel, Dixit. Doncs bé, la pregunta és: és perillós per les motos circular a 30 km per hora per aquest voral? Trànsit diu que sí que és perillós, ho acabem d'escoltar. I a COPE Catalunya, Motoristes de Barcelona diu que no i que estan a favor d'aquesta mesura. L'ha defensat a COPE Catalunya Jaume Alguersuari, expert en motos i vicepresident de Motoristes per Barcelona, que explica per què considera idoni aquest nou reglament de circulació que no s'aplicarà de moment a Catalunya.
9: Imagineu que la gent que va amb moto, que està fent un servei a la societat perquè poder utilitzar un cotxe, no l'utilitza, utilitza la moto. I ve pues, de Martorell o ve de tants puestos vinculats a Barcelona, necessita una escapatòria a 30 km per hora. Això té un avantatge molt gran i té una desavantatge també, que les voreres de les autovies i autopistes estan brutes. I sí, punxar una roda és molt fàcil, però això és un risc que ha d'assolir el motorista. Però el que diuen ells del tema de seguretat primer, es produeix poquíssimes vegades. Segona, una moto té la capacitat per poc volum d'entrar i té la capacitat de sortir.
10: Clar.
9: I apartar-se.
1: A COPE Catalunya, Jaume Alguersuari ha confirmat que Motoristes de Barcelona demanarà una reunió amb el Servei Català de Trànsit per debatre l'escenari de conducció i comunicar que ells estan inicialment a favor de poder circular pels vorals. De qualsevol manera, la última decisió la té el Servei Català de Trànsit, que fins ara ha dit no, amb una mesura que es pot començar a aplicar a partir del 1 d'octubre. I parlant de mobilitat, el Tour de França arriba en una setmana a Catalunya. Barcelona, Tarragona i Granollers són, en aquest cas, l'epicentre. Però per totes les carreteres que passi el Tour, és evident, doncs, que hi haurà una gran festa. Però ens centrem ara en dijous de la setmana que ve, que serà un dia important perquè es farà a l'Avinguda Gaudí la presentació dels equips. A partir del divendres comença la primera etapa íntegrament per Barcelona. Fins a l'Avinguda de Gaudí marxem i el nostre company Pol Matavacas. A setmana vista, com està la prèvia? Bona tarda, Pol.
11: Bona tarda, Sergi. El Tour de França començarà dijous amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família. Aquesta presentació portarà afectacions a l'Avinguda de Gaudí. Aquesta avinguda serà la que recorreran els ciclistes abans d'arribar a l'escenari on es farà l'acte de la presentació. Aquest petit recorregut fa que els negocis de l'avinguda no puguin posar les terrasses a l'exterior, perdent en alguns casos una part important de l'aforament total dels locals, tal com indica un propietari de la zona.
12: Los que tenemos el negocio nos perjudica, porque el día 1 y día 2, los dos días son que digamos es laborable, no podemos poner la terraza, no podemos trabajar en la terraza, pues eso sí que es algo te afecta, ¿no?, en tu negocio.
11: Tot i aquesta preocupació per part dels restaurants de la zona, val a dir que una de les bones notícies que tenen aquests negocis és dissabte, amb la primera etapa, una contrarrellotge per equips íntegrament a Barcelona. Aquesta contrarrellotge passarà, entre altres llocs, pel carrer Mallorca, prop de l'Avinguda de Gaudí. Alguns restaurants reconeixen que pot ser una ajuda per mitigar una mica els efectes de les pèrdues de dijous, ja que alguns aficionats al ciclisme aniran a veure el pas de la Volta Francesa a la Sagrada Família.
1: Gràcies, Pol. Una setmana i dos dies. El Tour de França que arriba a Catalunya. Aquí, al migdia COPE, anem ja tot seguit a la publicitat. Després parlarem de les ràtios amb les escoles 0-3. Ràtios molt baixes, ja queixes. I també parlarem de Móra d'Ebre i del projecte de la Gigafactoria. Quines són les possibilitats i com està a hores d'ara aquest gran projecte. Després de publicitat aquí, a migdia COPE.
3: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat. Esta temporada han pasado muchas cosas.
14: Pues ha sido justo al salir de Córdoba y hemos notado un golpe.
15: El coche de último del tren sí estaba tumbado boca abajo.
16: Ni en España ni en el mundo, que la fe da vida.
17: Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
18: Y solo un referente te las podía contar en Herrera en COPE.
19: Rodríguez Zapatero, no, al fin, fue rehabilitado por el sanchismo.
20: Pues amanece aquí a la puerta del Tribunal Supremo. Y
21: COPE retransmitiendo desde Adamut.
13: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera como referentes en Herrera en COPE y en la radio española.
18: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestros comunicadores.
22: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
23: Yo no paro de darle vueltas a esto.
24: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
25: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
26: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
27: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
28: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
29: La información y el entretenimiento sin complejos.
30: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
31: Este verano, Telecinco a todo color.
25: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: El Mundial rueda en COPE.
2: ¡Hola, Manolo, muy buena!
0: Este martes desde las 6:30 de la tarde siguen los 16avos. Costa de Marfil, Noruega. A las 10:30 de la noche, Francia, Suecia.
4: Nos ponemos ya en modo mundial.
0: Y a partir de las 2:30 de la madrugada del martes al miércoles, México, Ecuador. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
3: COPE Catalunya i Andorra.
13: Estàs informat.
1: Les entitats representatives de l'Escola d'Iniciativa Social alerten de la proposta de ràtios de 0 a 3 anys presentada pel Ministeri d'Educació. La proposta és la següent. Per al curs 2027-2028, el màxim és de 4 infants de 0 a 1 any, de 6 infants de 1 a 2 anys i de 8 infants de 2 a 3 anys per cada professional. Aquesta ràtio podria comportar la pèrdua de més de 16.000 places a tot Catalunya si no s'acompanya del finançament adequat. I és que Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, apunta a COPE Catalunya la clau. Si es fa aquest anunci de reducció, falta saber qui paga.
5: Perquè de la mateixa manera que s'ha posat amb tanta contundència damunt de la taula doncs aquesta baixada de ràtios, nosaltres en cap moment hem sentit parlar de finançament. Ah. I això depèn dels municipis, això depèn de les comunitats autònomes, això depèn de les famílies que tenen una plaça o que paguen una plaça en una llar d'infants d'iniciativa social, i en aquest sentit no hi ha resposta. Per tant, és molt urgent donar-hi resposta en això, no?
1: Així mateix, les entitats adverteixen que la norma planteja dubtes sobre el seu encaix constitucional, atès que de l'educació de 0 a 3 anys és un àmbit amb competències pròpies de la Generalitat. I marxem ara cap a Móra d'Ebre, Ribera d'Ebre, Tarragona, Catalunya, perquè el projecte és importantíssim per la zona, però per tot Catalunya i per Espanya. L'última hora de la gigafactoria de Móra d'Ebre és que el govern de la Generalitat i el Consell de Ministres han donat llum verd a la creació de la societat público-privada que impulsarà la candidatura per acollir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova. L'executiu espanyol ha autoritzat una primera partida de 719 milions d'euros amb una inversió global, recordem, de 4 a 5.000 milions. La nova iniciativa mercantil tindrà el seu domicili social en aquest municipi de Ribera d'Ebre. L'accionariat serà privat amb un 51,1, Telefónica ACS, Banco Santander i Multiverse Computing, i públic amb un 48,99%. Móra la Nova competirà amb 60 candidatures europees amb l'objectiu d'activar la planta a finals del 2028 i esdevenir un pol tecnològic de primer ordre. Aquesta tardor s'espera la designació de la ciutat escollida per la construcció del projecte. Evidentment, la confiança és que pugui ser Móra la Nova. Què representa per Espanya, Catalunya i de manera especial per Ribera d'Ebre la gigafactoria de Móra? A Catalunya, a COPE Catalunya, Jaume Llosa, secretari general i direcció gerent de la Cambra de Comerç de Reus, recorda l'impacte de la central d'Ascó a la comarca, que ha de tancar el 2030-2032, és del 40% del PIB comarcal i que es necessitaran alternatives.
6: I sabem que la comarca de la Ribera d'Ebre té, des del punt de vista del PIB per càpita, un pes on el que és tota la part de que ens ve de la nuclear suposa gairebé un 40% d'aquest PIB. I si posem les dades numèriques, vull dir, ens fa esglaiar una miqueta, no? Per tant, si no tinguéssim la infraestructura de generació d'energia via nuclear, doncs allí tindríem un forat i al fons hi vol donar solució en temps a aquesta eventual situació que deixés de passar.
1: I amb el projecte de Móra la Nova saludem a migdia a COPE a Jordi Duc, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Director, bon migdia.
7: Hola, bon migdia.
1: Suposo que la pregunta té un perfil complicat pels que no som, en aquest cas, entesos amb el que seria una gigafactoria, però d'una manera plana i didàctica sí que ens agradaria que ens expliqués què és exactament una gigafactoria d'intel·ligència artificial i per què és necessària.
7: Una gigafactoria és un tipus d'infraestructura que el que permet és que les empreses i l'administració
2: puguin agafar i tastar ja doncs, com agafar projectes que tinguin, que estiguin basats en intel·ligència artificial i els puguin, el que es comeneix, per escalar, per fer-los més grans. Això seria una fase 2 dintre d'un projecte. A Barcelona, al BCC, hi ha un concepte que és la factoria, que és on es pot començar a tastar ja, però com ja sabeu...
1: ...del polígon El Motlló de Móra la Nova. Parlem de milers de servidors processant informació a gran escala.
2: Bé, es poden fer moltes coses, a dir, com has dit...

0: Molt bé, la intel·ligència artificial. Nosaltres només veiem la part de davant a la pantalla de l'ordinador o del mòbil, però per darrere hi ha moltíssim càlcul que està processant tota la informació per poder-nos donar respostes, per poder-nos fer planificacions. Llavors, la idea que hi haurà aquí dins en aquesta infraestructura és que empreses puguin tindre els seus serveis corrent i puguin oferir tota aquesta part que és necessària per poder donar servei. Perquè, altrament, l'única solució que tenim actualment és la dependència externa cap a altres grans infraestructures que es troben en altres països on no tenim cap tipus de control sobre les dades, on aquestes dades possiblement poden ser... Bueno, no estan sota la regulació europea en molts casos, amb la qual cosa és molt important que disposem de certa infraestructura pròpia, privada, que li diem sobirana, a la qual aquest ecosistema nostre propi, aquí hauríem de parlar a nivell europeu, perquè és una infraestructura que també ve cofinançada per part de la Unió Europea, totes aquestes empreses que tinguin accés o aquestes administracions que tinguin accés a aquesta infraestructura puguin fer coses que altrament no serien possibles.
1: Clar, però l'estic interpretant d'una manera correcta. És un projecte europeu per no dependre tant ni de la Xina ni dels Estats Units.
0: Correcte, correcte. És perquè tinguem aquesta capacitat, no? Tothom en parla que anem molt tard, no?, en la carrera d'intel·ligència artificial, però això no vol dir que necessitem apostar, no?, en tindre certa capacitat pròpia de potència, de computació, perquè es puguin desenvolupar coses pròpies i perquè puguem tindre, si en algun moment, per qualsevol raó, com ha passat ja, no?, que actualment ens trobem amb models d'intel·ligència artificial als quals el govern americà no deix que es faci servir fora del seu país, no? És necessari que a poc a poc, encara que comencem tard, que tinguem coses, perquè l'opció alternativa és ens quedaríem totalment penjats en el cas de que no hi hagués un acord polític o hi hagués qualsevol problema que no estigués sota el nostre control.
1: Li agrada que la seu jurídica sigui a mora la nova i que en aquest cas la infraestructura estigui liderada per un conglomerat mixt, 51% sector privat, 48,9% sector públic?
0: A veure, jo crec que el camarada que estigui mort, per suposat, mort és un punt i també és una cosa que hem destacat des de fa un munt de temps, des de que s'ha fet aquesta proposta. Aquesta proposta no és una cosa que surti d'un dia per l'altre, sinó mort és una població que porta apostant per les noves tecnologies des de fa molts anys. Ha estat referència catalana en diversos projectes a nivell d'implantació de sistemes digitals, àrea 5G, i tot això és que s'ha anat treballant durant molts anys, ha anat posicionant aquest municipi en concret com un punt d'atracció, no?, de tecnologia. Això que fa és que ja es demostra una maduresa en el sentit que s'ha sabut gestionar projectes i la nau del Molló ja és referència en diverses coses a nivell tecnològic. Per tant, no m'acaba de sorprendre, no em sorprèn que Mora sigui el lloc perquè Mora, diguéssim, s'ho ha guanyat el fet que estigui aquí. El que sí que es fa falta és, com has comentat, que no Mora segueixi tenint un pes important dintre el procés de decisió, no? Aquest conglomerat que m'has comentat, públic o privat, de la part més pública, no?, ha de fer certa pressió perquè aquests elements que hem parlat abans relacionats amb la part econòmica i social es garanteixin de què passen, no? Que no es quedi tampoc tancat un sol projecte que sigui únicament amb una visió empresarial, sinó que es pugui combinar les dues parts.
1: Jordi Duch, director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Gràcies, professor, i bon migdia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Recta final del migdia de COPE Catalunya i Andorra, ja sabent que el govern de la Generalitat impulsa el català. I ara aquesta política arribarà a les presons. Sí, la Generalitat posa en marxa un nou pla per impulsar l'ús del català dins de les presons catalanes. Un programa que no es limita a les aules de formació, sinó que vol fer del català una llengua d'ús quotidià entre interns i funcionaris, amb l'objectiu final de millorar la reinserció i també l'accés al món laboral un cop surtin del sistema penitenciari. Yolanda Canales.
1: El govern vol fer un pas més en la política lingüística, en aquest cas dins l'àmbit penitenciari, i ha aprovat el pla El català obre portes, una estratègia que s'allargarà fins al 2030 i que té un objectiu concret, incrementar un 20% l'ús habitual del català a les presons catalanes, com si no hi hagués prou problemes als centres penitenciaris de Catalunya. En tot cas, el programa no se centra només en l'aprenentatge formal de la llengua, sinó en fer que el català s'utilitzi de manera quotidiana en activitats esportives, tallers laborals, espais de convivència i actes culturals. També preveu la creació de referents lingüístics dins dels centres, parelles de conversa i materials específics per al llenguatge penitenciari i professional. Segons dades del mateix departament, tot i que el català és conegut per una part majoritària dels interns, el seu ús real en el seu dia a dia continua sent baix. Per això, el pla vol implicar el personal dels centres i reforçar la formació lingüística. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha defensat que el català ha de ser una eina de cohesió i també una porta d'accés a oportunitats laborals.
2: Tant dels treballadors i treballadores com dels interns, perquè finalment el català, moltes vegades ho hem dit, és una eina de cohesió, és una eina de millors oportunitats en la inserció laboral i, per tant, també la reinserció. I és del tot necessari, per tant, augmentar l'ús del català en aquest àmbit. El català ha de ser útil, ha de ser present, ha de ser accessible en tot el procés de reinserció. Per tant, és del tot oportú i, com dic, desplegant també el Pacte de la Llengua, la incorporació d'aquest pla d'actuació.
1: El programa s'implantarà de forma progressiva. Començarà en centres concrets, com la presó de joves o Batràs, i s'estendrà a tot el sistema penitenciari abans del 2028. A partir del proper any es preveu incorporar objectius lingüístics en oposicions i, més endavant, desplegar plans específics a cada centre.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: Murprotec.
0: Com ens agrada l'emoció dels partits mundialistes, a pròrrogues, penals, eliminacions, sorpresa, això és emoció a tota màquina. Joan Batllori, bona tarda.
7: Bona tarda, Sergi. Sí, ara a partir de les 3 arribarà el Corrochano amb l'especial mundial a la COPE i amb l'apassionant jornada que vam viure ahir ja de setzens de final, amb partits emocionants i eliminacions sonades. Brasil ha aconseguit la classificació per vuitens de final. Li va costar, però va acabar guanyant el Japó per 2-1. Va caure a Alemanya davant Paraguai 1-1, va caure per penals. I va caure també la selecció dels Països Baixos després d'empatar un davant del Marroc. El Marroc també classifica per penals. La jornada d'avui, a partir de les 7 de la tarda, interessant, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, la gran favorita França juga contra Suècia. I a les 3 de la matinada, una de les anfitriones, Mèxic, jugarà contra Equador. Quan quedin 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda, arribarem nosaltres amb la informació esportiva més propera. Escoltarem a Joan Laporta parlant de Julián Álvarez. Demà Joan Laporta pren possessió del càrrec com a president del Barça. També escoltarem a Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, que ha estat fent Twitch amb el Javier de Haro. Avui, recordar que es sorteix el calendari de la Lliga de Primera Divisió. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça Colón de Madrid. El Barça femení, hi ha notícies. S'ha fet oficial que Salma Parayuelo no continuarà al Barça. En bàsquet, el tècnic català Pedro Martínez serà el nou entrenador del Real Madrid. En motos, hem sabut també que Àlex Rins, el pilot català, no seguirà a Yamaha. I estarem pendents del debut de Paula Badosa a Wimbledon, que debuta avui, partit de primera ronda, contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Doncs temes també molt interessants a banda del Mundial. D'aquí 50 minuts aproximadament escoltem Joan Batllori. Estic aquí escoltant la ràdio atent.
7: Gràcies, Sergi. Fins ara.
0: Ara arriba ja el que és la línia COPE i a partir de les 3 de la tarda, la última hora del Mundial, que avança ara ja a tota màquina, com ens ha apuntat perfectament Joan Batllori, que quan faltin 10 minuts per les 4 entrarà ja amb l'actualitat esportiva dels clubs catalans. Fins ara!

0: amb la millor selecció de carn, peix fresc i marís, el teu dinar o sopar, en un espai elegant per gaudir de la millor gastronomia. També disposem de menús adaptats per a qualsevol celebració. Espectacular selecció de vins i caves. A Brases Assador. Al carrer Alfred Parenya, número 7. Reserves al 614 36 66 34.
1: La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
0: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbe Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.
2: Esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
3: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
4: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
3: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
4: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
5: Es que el sistema de pensiones, el año pasado...
3: Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
4: Compatible con CarPlay y Android Auto. Viernes, 11 de la mañana. Para. Reflexiona.
3: Reflexiona.
4: Actúa.
3: Actúa.
6: Todo tiempo pasado fue mejor. Como la nostalgia muchas veces nos puede llevar a lugares que no son del todo reales.
7: No es un recuerdo objetivo, es una recreación que hace la mente para que experimente lo que en este momento necesita sentir.
4: Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
3: Solo en Herrera en COPE.
8: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
9: Com a conductor, algú em pot explicar per què els cotxes que circulen pel carrer del mig no són multats amb la mateixa severitat que altres infraccions de trànsit?
8: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
9: Ha parlat d'injustícia social i salarial pels graduats del sector i de les característiques de la seva feina, oi?
10: Sí, pels graduats de treball social.
8: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
11: COPE Lleida.
12: Con Expósito, la última hora en la linterna.
3: COPE.